0: És assassinat.
1: Més coses. La UIB condemna els comentaris del diputat de Vox Jorge Campos contra l'estudiant Kaula Ikene, que va intervenir a l'acte de graduació com a representant dels estudiants portant un hijab.
2: El diputat va publicar un missatge a la xarxa social X on criticava que l'Universitat Pública de les Balears triara aquesta lota com a representant dels 1.375 graduats, una publicació que ha generat el rebuig social amb nombrosos comentaris a les xarxes socials acusant Campos de racista i xenòfob. La universitat ha dit que rebutja qualsevol manifestació que qüestioni la dignitat i els discursos d'odi que posen en dubte la legitimitat de membres de la comunitat universitària per raons personals. L'estudiant és llicenciada en enginyeria informàtica i domina 5 idiomes.
3: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: Els docents interins podran començar a triar plaça a partir d'avui. Enguany, la Conselleria d'Educació ofereix 2.417 places arreu de l'arxipèlag. Són, segons el conseller, 356 places més que l'any passat.
2: Dilluns que ve es publicaran les llistes d'aquest primer procés. Dimarts 21 s'obrirà un altre tràmit urgent per cobrir les places que no s'hagin signat i com a principal novetat, dimecres 29 de juliol s'obrirà el primer tràmit de substitució d'interins. Un fet que, segons el conseller d'Educació, Antoni Vera, permetrà als centres tenir una plantilla estable a principi de curs.
4: L'idea és no haver d'atendre tantes demandes de substitucions a principis de setembre i que els centres ja puguin disposar d'una plantilla estable.
1: 7:55 minuts, moment ara per la informació esportiva.
0: El Mallorca s'exercitarà de nou aquest dematí, on ja es veuen en algunes de les noves incorporacions. S'entrenen ja junta a la resta dels companys, Títolo Bumbo i Arnau Puigmal. Aquest últim assegura que va donar el 100% per l'escut.
5: Cuando hago las cosas me gusta hacerlas bien y al final cuando salgo al campo, pues yo siempre lo digo, no te puedo asegurar que dé un buen paso, que ponga un buen centro, pero sí que es verdad que me va a dejar todo por este escudo. Eso sí que lo voy a hacer al 100%.
0: En aquesta setmana jugaran el primer partit amistós, que serà dissabte davant el Mallorca B. Significarà el debut dels dos entrenadors, de Luis García al primer equip i de Pep Lluís Martí al filial. I el tenista de Santanyí, Jaume Munar, ha caigut eliminat en primera ronda de l'ATP de Gestad contra Dominic Stricker en 2 sets. I el Palmer Basket Mallorca ha anunciat la incorporació del búlgar Emil Stoilov. El pivot se suma a l'equip de Íñigo Núñez després d'haver sigut un jugador clau per al Clas Bàsquet Sant Antoni de la segona FEB.
1: Moment ara de repassar les portades de la premsa. El diari de Mallorca destaca que Aena respon a Proens que l'afluència turística depèn del govern. Cap turista viatja a un destí pel seu aeroport si no hi ha places i serveis, replica el gestor després de subratllar que és l'executiu que té les competències de la gestió turística. Última hora, per la seva banda, destaca que la calor ja ha provocat la mort de 103 persones aquest estiu a les Balears. Des de l'1 de juliol, diu el diari, hi ha més d'un centenar de morts per causes atribuïbles a les altes temperatures segons xifres oficials, i alerta que els experts temen que aquesta temporada estival se superin les 290 víctimes de l'any passat. Anem ara a Eivissa, on el diari Eivissa destaca que dos ocupes, diu el titular, causen un incendi a Ses Feixes. Els residents en una infrahabitatge que cuinaven en un fornet provoquen un foc que crema 0,65 hectàrees del humedal. I el diari de Menorca destaca que la Figuera tindrà en un any la desaladora mòbil, la primera de Menorca, mentre que el periòdico Eivissa destaca que el milionari detingut a Eivissa està acusat de col·laborar amb Palestina. La fotografia de portada, també per l'incendi de Ses Feixes, en surt, destaca el diari en el seu titular. Nosaltres ho deixem aquí, tornem amb tota la informació local a Ràdio Nacional, a Ràdio 5, però a partir de les 8:45 minuts.
6: San Fermín 2026, con Javier Izu, Radio Nacional de España.
7: Buenos días desde Pamplona, 2 minutos para llegar a las 8, último encierro de San Fermín 2026, toros de Jandilla, los toros extremeños que se van a presentar en Pamplona con 5 toros negros y 1 colorado, oscilan entre los 555 kilos y los 600 kilos, pañero, chismoso, zarabanda, oyente, castigado y adinerado. Tendremos muchos escuchantes y un oyente hoy participando en este encierro sanferminero. Vamos a conocer cómo se encuentran los puntos de conexión, a priori todo en condiciones para recibir a los Jandilla. Plaza de Toros, Juan Yaregui.
8: todo en condiciones, efectivamente.

0: Ràdio 5 Tot Notícies. Illes Balears. Ràdio Nacional d'Espanya.
1: Bon dia, falta un quart d'hora per les 9, nit d'altes temperatures arreu de les Balears. La matinada ha deixat registres de fins a 28 graus en alguns punts de Mallorca, com el port de Pollença o el port de Sóller. Avui, l'interior de Mallorca i les Pitiüses estaran en alerta groga a partir del migdia. L'elevada humitat farà que una jornada més la sensació tèrmica sigui de més calor. És la notícia amb la qual encetem l'informatiu matí d'aquest dimarts, dia 14 de juliol. Julià Blasco és el control tècnic, us saluda Jaume Vinyes. Repassem titulars amb Aina Escandell. D'aquí a dues setmanes.
2: Bona part dels veïns desallotjats des del passat 11 de juny per mort d'un incendi a Magalufa, on va morir dues persones, podran tornar a casa seva.
1: Podran començar a triar plaça a partir d'avui.
2: Els docents interins, enguany la Conselleria d'Educació ofereix 2.417 places arreu de l'arxipèlag, són, segons el conseller, 356 places més que l'any passat.
1: I en els esports?
2: El jugador del Mallorca, Fito Lubumbo, i Arnau Puigmal ja s'entrenen junt a la resta de companys, i també vos contam que el tenista Jaume Munà cau eliminat a la primera ronda de l'ATP d'estat contra Dominic Stricker.
1: Tot d'una àmplia amb aquesta i d'altres notícies. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
3: Bon dia, què tal? Avui a les Illes Balears continua el temps estable, també la presència de pols en suspensió en un dia en què les temperatures diurnes se mantenen amb pocs canvis. Seguim xerrant de calor intensa i arribarem a màximes de 34 graus a Palma, 32 a Eivissa i Mahó, 30 a Formentera. L'EMET manté activat l'avís per calor a tot l'arxipèlag, sent de nivell taronja perí important a l'interior de Mallorca. Per altra banda, bufa vent fluix de la component sud amb brises costaneres. És una informació d'EMET.
1: Gràcies. Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 25 graus a Palma, 24 a Eivissa, 26 a Mahó i 27 a Formentera. I també volem saber ara com es circula per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Clàudia Zavala, bon dia.
4: Sí, muy buenos días. En estos momentos encontrarán retención en la vía de cintura en sentido András, desde calle Aragón hasta las oficinas de Son Hugo y en sentido Palma a la altura de Génova. En la autopista de Inca en sentido Palma tenemos circulación lenta en la llegada a Palma desde San Cladero hasta el enlace con la vía de cintura. En el resto de carreteras el tráfico es normal. Es todo por el momento. Buenos días.
1: Ho dèiem en portada, nit d'altes temperatures arreu de les Balears. La matinada ha deixat registres de fins a 28 graus en alguns punts de Mallorca, com el port de Pollença o el port de Sóller.
2: Avui l'interior de Mallorca i les Pitiüses estaran en alerta groga a partir del migdia per temperatures que poden arribar als 38 graus. L'elevada humitat farà una jornada més que la sensació tèrmica sigui de més calor. Val a dir, però, que l'AEMET ha reduït les alertes previstes per avui per l'efecte de la pols en suspensió. Així, avui hi haurà avís groc a l'interior de Mallorca i a les Pitiüses. Per ara, es manté la previsió d'una forta pujada de les temperatures a partir de demà dimecres. Ara mateix, la previsió és que hi hagi alerta taronja a l'interior i nord-est de Mallorca. La resta de l'arxipèlag està previst que hi hagi alerta groga.
1: I amb aquesta calor preocupen també les reserves hídriques. Mallorca va acabar el mes de juny amb els aqüífers a un 34% de la seva capacitat, una xifra que no recordava des de fa molts anys. Tot i així, de moment, es descarten restriccions. Jorge López, bon dia.
5: Bon dia. Menorca té ara les mateixes reserves d'aigua que tenia l'any passat, però a finals d'agost, després de passar els mesos forts de temporada turística. Enguany les reserves són menors i encara han d'arribar les setmanes de gran afluència de visitants. Govern Balear i Consell s'han reunit per parlar d'aquesta situació i, de moment, ambdues administracions descarten restriccions en el consum. Juan Manuel Lafuente és conseller del cicle de l'aigua.
6: Recomanacions, sí. Evidentment, en aquest moment, aplicant la normativa actual, la recomanació pues, és d'un consum prudent.
5: Tot i això, aquesta setmana es convocarà la Comissió Insular de l'Aigua per tractar el tema també amb els ajuntaments que són els competents per fixar restriccions. Mentre es decideix si s'actua a curt termini, el govern ha anunciat la seva intenció de col·laborar amb l'Ajuntament de Mahó per instal·lar una dessaladora modular al port que podria estar operativa ja l'any que ve.
1: La Guàrdia Civil ha suspès l'operatiu de recerca dels dos migrants desapareguts a la mar dissabte en aigües de Formentera després de botar des d'una pastera. Delegació del govern assenyala que es manté l'avís a navegants. Laura Ruibal, bon dia.
7: Bon dia. De les 9 i mitja del vespre de dissabte, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim van rescatar un grup de migrants que havia arribat a Formentera a bord d'una pastera. Els ocupants de l'embarcació van assegurar que 5 persones s'havien llançat a la mar amb la intenció d'anar nedant fins a terra. Només 3 d'aquestes persones van poder ser rescatades pel Servei Marítim de la Guàrdia Civil.
1: De la crònica de successos, destacam que la policia i els bombers de Palma han trobat el cadàver d'una dona de 78 anys que duia un mes morta a l'interior del seu domicili al barri de la Soledat, a Palma. Van ser els veïns que alertaren la policia perquè duien setmanes sense saber-ne res. Tot apunta que la mort va ser per causes naturals, però s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia.
2: També vas contar que hi ha una dona ferida crítica després de precipitar-se d'un quart pis de Palma. Ha estat la matinada d'aquest dimarts. Fins allà s'ha desplaçat una unitat de suport vital avançat que ha assistit a la pacient fins traslladar-la a l'Hospital Universitari de Son Espases per un politraumatisme greu.
1: I la Policia Nacional ha obert una investigació per esclarir una agressió que va patir una menor a les portes d'un institut de Palma. Les pesquises s'han iniciat d'ofici després que un vídeo comences a circular a través de les xarxes socials i WhatsApp. A hores d'ara encara no s'han identificat ni la víctima ni les menors implicades, ni tampoc s'ha interposat cap denúncia. I de la crònica de tribunals, avui molt pendents del judici a un acusat de violar una amiga a casa seva a Eivissa mentre dormia.
5: La fiscalia li demana 5 anys de presó per uns fets que varen passar el 4 de juliol del 2022, quan, segons l'escrit d'acusació, la víctima dormia a la sala del domicili i el processat la va violar.
1: I demanen 4 anys i mig de presó per un acusat sorprès amb 7 quilos de ketamina a Eivissa.
5: L'Audiència Provincial fa la vista prèvia al judici contra l'home, qui, segons l'escrit d'acusació, el 15 d'octubre del 2022 els agents de la policia el varen agafar a un aparcament amb la droga.
1: I jutgen dos homes per estafar més de 100.000 euros a un altre home fent-li creure que administraria una suposada herència de 20 milions d'euros.
5: Segons l'escrit d'acusació, el febrer del 2019 els processats enviaren un correu electrònic al perjudicat fent-se passar per una entitat bancària austríaca, on li deien que un aparent que no coneixia s'havia mort i ell havia de gestionar el seu patrimoni amb propietats a Dubai i el Regne Unit. Li feren transferir els seus comptes 105.000 euros per les gestions i pagar els impostos a l'estranger. La fiscalia demana per cada un d'ells tornar els doblers i 4 anys de presó.
1: A Mallorca estan pendents d'un incendi forestal a Bunyola amb dos focus actius, una a Son Creus i l'altra al Coll d'Honor. El primer s'ha confirmat a les 3 menys quart de la matinada. Segons la Conselleria d'Agricultura, és de gravetat potencial zero i ara mateix ja estan actuant dues autobombes, 19 bombers forestals, incloent un tècnic i un agent de medi ambient. El segon focus s'ha confirmat a les 8:20.
7: Tot això quan ja ahir a Eivissa es crema una hectàrea de canyís després d'un incendi originat a un infrahabitatge de la zona de Ses Feixes. L'incendi s'iniciava a una caseta ocupada on s'acumulava gran quantitat de residus i quedava extingit davant les 7:30 de l'hora baixa. També al port d'Eivissa ahir es va declarar un incendi a un dels iots que estava amarrat al port esportiu Botafoc. Era una embarcació dedicada al xàrter nàutic que va quedar calcinada i semienfonsada.
1: I bona part dels veïns desallotjats des del passat 11 de juny per mort d'un incendi a Magaluf, on, recordem-ho, van morir dues persones, podran tornar a casa seva en un termini de 2 setmanes.
2: Són els propietaris dels pisos manco afectats per les flames. Alguns continuen allotjats en hotels de la zona i altres en cases de familiars. L'Ajuntament de Calvià està fent el seguiment de les reparacions per garantir que l'edifici està en condicions per tornar a ser habitat. Juan Antonio Mangual, Nas Albalda.
8: I confiem que els veïnats de les columnes on ja no varen tenir incendi se puguin tornar a instal·lar dins les pròximes 2 setmanes.
1: Més coses. Podem reclamar al govern central que no autoritzi l'extradició als Estats Units de l'activista i filàntrop James Fergie Cox Chambers, detingut a Eivissa a petició de l'administració Trump.
5: Cox Chambers és l'hereu de la decena major fortuna dels Estats Units i s'ha destacat com a activista en favor dels drets més oprimits i en favor del comunisme. La formació considera que l'ordre de detenció està motivada pel seu suport a la causa

0: 35 graduats, una publicació que ha generat el rebuig social amb nombrosos comentaris en xarxes acusant Campus de racista i xenòfob. La universitat ha dit que rebutja qualsevol manifestació que qüestioni la dignitat i els discursos d'odi que posen en dubte la legitimitat dels membres de la comunitat universitària per raons personal. I recorda que l'estudiant és llicenciada en enginyeria informàtica i domina 5 idiomes.
1: Els docents interins podran començar a triar plaça a partir d'avui. Enguany, la Conselleria d'Educació ofereix 2.417 places arreu de l'arxipèlag. Són, segons el conseller Antoni Vera, 356 places més que l'any passat.
2: Dilluns que ve es publicaran les llistes d'aquest primer procés. Dimarts 21 s'obrirà un altre tràmit urgent per cobrir les places que no s'hagin assignat. I com a principal novetat, dimecres 29 de juliol s'obrirà el primer tràmit de substitució d'interins, un fet que, segons el conseller d'Educació, que si Antoni Vera permetrà als centres tenir una plantilla estable a principi de curs.
3: L'idea és no haver d'atendre tantes demandes de substitucions a principis de setembre i que els centres ja puguin disposar d'una plantilla estable.
2: Tot després que l'any passat, el mes d'agost, es generassin més de 1.000 places per substituir.
1: I el bala de Palma, Jaime Martínez, ha defensat la multa de 240 euros imposada a l'associació de veïnats s'allotja a Born per col·locar cartells contra el renou al barri.
0: Martínez ha destacat que el consistori ha d'actuar quan s'incompleix la normativa municipal i ha rebutjat que el debat se centri en que la sanció hagi recaigut sobre una associació veïnal.
4: És a dir, entenc que sigui un ciutadà, sigui un visitant, sigui una associació, sigui una empresa, és a dir, si s'incompleix una ordenança, l'Ajuntament té l'obligació de sancionar i té l'obligació de fer els tràmits necessaris per revertir una situació si està incomplint una ordenança.
1: 8:56 minuts, moment ara per la informació esportiva.
5: El Mallorca s'exercitarà de nou aquest dematí, on ja es veuen algunes de les noves incorporacions. S'entrenen ja junta la resta dels companys, Cito Lobumbo i Arnau Puigmal. Aquest últim assegura que va donar el 100% per l'escut.
6: Cuando hago las cosas me gusta hacerlas bien y al final cuando salgo al campo, pues yo siempre lo digo, no te puedo asegurar que dé un buen paso o que ponga un buen centro, pero sí que es verdad que me va a dejar todo por este escudo. Eso sí que lo voy a hacer al 100%.
5: En aquesta setmana jugaran a més el primer partit amistós, que serà dissabte davant el Mallorca B. Significarà el debut dels dos entrenadors, de Luis García al primer equip i de Pep Lluís Martí al filial. El tenista de Santanyí, Jaume Munar, ha caigut eliminat en primera ronda de l'ATP de Gestad contra Dominic Stricker en dos sets. I el Palmer Basket Mallorca ha anunciat la incorporació del búlgar Emil Stoilov. El pivot es suma a l'equip d'Iñigo Núñez després d'haver sigut un jugador clau per al Clas Bàsquet Sant Antoni de la segona FEB.
1: I avui a la cultura parlem del festival Cançons de la Mediterrània.
7: Els cossos en un principi estranys.
0: Un cicle que se fa en diferents espais de Palma fins a que diumenge música d'arrel, folk i poesia. Avui serà el torn de Pau de Bon Cantant d'Antonia Font, que presenta l'espectacle De Bon Canta Suau, un projecte que uneix lírica i composició musical i el qual estarà acompanyat del pianista Antoni Bullosa i els versos del poeta Pere Suau. Serà al Castell de Bellver a partir de les 9:30 de la nit. El cicle se completa amb altres concerts durant les pròximes jornades, com el del cantant valencià Francisco, la italiana Maria Mazzotta o les eivissenques L'Aranà. I també avui a Santa Maria, concert solidari a favor de la lluita contra el càncer. El cantautor Tomeu Penya oferirà una actuació a la plaça de l'Església de la localitat també a partir de les 9:30. I nit d'havaneres al Port d'Andratx des de les 10 de la nit. Al Far Petit actuaran la Coral Veus de Ponent i la Coral Municipal d'Andratx.

0: Ràdio 5, Top Notícies, Illes Balears.
1: I a les 8:59 minuts és el moment de conèixer les previsions informatives del dia.
2: Els economistes Guillem López Casasnovas i Miquel Puig presenten l'informe Fènix sobre el model econòmic de les Balears. La Policia Nacional presenta el dispositiu de seguretat de l'estiu a Palma i la Guàrdia Civil fa un acte d'homenatge a les víctimes del terrorisme.